Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

bon dia. Són les 8 del matí. Avui estem a dijous 17 de setembre. El dia després d'aquest canvi de temps que ja notem amb la temperatura, també 8:45 del matí ho comentarem tot plegat amb el nostre home del temps, Jordi Pérez, i també amb la quantitat de pluja que finalment doncs, hem recollit a Pineda aquestes últimes hores. Informació que us explicarem a 8:45 del matí, a banda de tot el que tenim preparat avui dijous aquí a Ràdio Pineda. Un plaer acompanyar-te. Salutacions, soc Olga Díaz.

0: Bé, són 8:45 del matí. A aquesta hora, a Ràdio Pineda, ens interessem pel temps i també explicar una miqueta tot el que ha anat passant aquestes últimes hores. Jordi Pérez, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Vinga, anem a fer aquest resum i de seguida també avui ens llevem, com deies, amb el cel també una mica ennuvolat. Farem la previsió, però vaja, comencem, si et sembla, explicant tot el que ha anat passant també aquestes últimes hores.
1: Doncs som-hi, doncs bé, comentar la llunada d'ahir que va estar marcada doncs, pels núvols que van anar en augment, els núvols baixos, i bé, i la precipitació que es van engrescant amb el pas de les hores, sobretot a partir del migdia, amb els primers xàfecs, cap a les zones, alguna zona prelitoral de Barcelona, després també es van engrescar cap a la banda de Girona a la tarda, i amb, bé, i amb aquest xàfec, aquestes tempestes, ja han vist les imatges, per exemple, a Girona, aquesta calamassada pedregada segons barris, perquè ja saben que la pedra va per barris, amb aquests registres de 50, 60, 70 litres, violenta, violenta. Així eren els comentaris que ens venien de Girona, que feia imposada aquesta tempesta del Gironès. Després, bé, la ruixada, les tonades van anar engrescant cap a zones interiors, preferentment. Nosaltres aquí a l'Alt Maresme a la tarda, vespre, més aviat vespre, cel amenaçador, mirant cap al Montnegre, mirant cap a la banda de Tordera, li costa, Déu i ajuda. Ja han vist que estava negre, com el carbó, semblava que tenia que caure al cel. Va començar a plovisquejar, semblava que no hi havia manera, va quedar com frenada un arc de precipitació al Montnegre, entre Tordera interior i zones doncs, del Montnegre, tot resseguint el Maresme, però sempre a la banda de muntanya, sense acabar de decidir-se avançar cap a mar, perquè mirant cap a mar es veien fins i tot clarianes. I bé, però després bé, es va anar engrescant i va fer aquesta pluja menys que moderada, perquè va anar plovent de forma molt pausada, va donar doncs uns 6 litres durant la jornada d'ahir, el vespre nit aproximadament, i de tant en tant algun tro llunyà, poc important, i de matinada, primeres hores de matinada, va fer 3 litres més, també de manera molt pausada. Per tant, en resum, podem dir que ha fet uns 9 litres a Pineda, tant Pineda Centre com Pineda Nord, malgrat menys precipitació, s'ha usat 7 litres, malgrat tenir constància de 4 litres, i també Blanes 4 litres. I si seguim cap a Lloret, Tossa, punts de la Costa Brava Sud, també registres minsos, pràcticament inferiors als 5 litres. Per tant, aquesta franja ha quedat al marge. En canvi, més cap a la banda de Canet, Mataró, Baix Maresme, registres ja més abultats, 10, 15, 20, 25, 30 litres, i també la banda del Montnegre doncs, també va precipitar més, perquè els hi dèiem que la pluja més moderada, més important, estava més cap a la banda de muntanya. Per altra banda, aquesta primera ronda els hi vam dir que la banda del nord-est, que podia arribar a la tarda vespre a treure el nas, algun ruixat, alguna tronada, per tant això es va complir al peu de la lletra, i per altra banda la segona ronda de tempestes, que aquí sí que dèiem que podia provocar incidències a la banda de Barcelona, ara metropolitana, nord de la Costa Daurada, es van engrescant cap al vespre nit, amb aquests xàfecs intensos, i que bé, van donar, doncs això, aquestes pluges, tempestes intenses a l'àrea metropolitana de Barcelona, una zona altament poblada, la més poblada de tot Catalunya, i ja van veure aquestes incidències. Malauradament tenim una víctima mortal aquí a Olivella, al Garraf, amb aquesta riera, que va sorprendre un conductor amb el seu vehicle i doncs, va perdre malauradament la vida. Avisos a tort i a dret, perquè això era una situació de vigilància contínua, ja li van dir que jo estava cantat que aniria per aquí, i també ens comenten molts barcelonins de l'àrea metropolitana, i ho poden dir, si tenen coneguts, que els hi poden preguntar què va passar ahir al vespre nit amb la tempesta a Barcelona? Doncs ells mateixos els hi diran, perquè la tempesta va ser descomunal, amb aquests llamps que eren bombes, els trons eren bombes, per els comentaris que ens comenten, d'aquells que imposen sobre la ciutat comtal, i aquests registres que també per barris. Alguns registres 20-30 litres, en d'altres 90-100, a la banda alta de Barcelona, i no cal dir que amb aquestes tempestes i amb aquests aiguats les incidències estan garantides. Ja ho poden comprovar amb les imatges, amb inundacions, hospitals, metro, carreteres tallades, i això que va ser vespre nit. Si arriba a ser més a la tarda vespre, doncs el caos hauria sigut el doble, perquè hi ha doble circulació de vehicles, etc. Per tant, situació molt emocionant. Lleida va quedar al marge, també Tarragona Sud més al marge, i en canvi Barcelona-Girona, sempre amb la irregularitat de la pluviometria, perquè ja saben que no plou per tot arreu igual, que també és normal. Doncs, doncs mirin, a l'Arc de Barcelona els hi va tornar a tocar, podríem dir, la grossa, i ben previst, perquè en aquest sentit es va preveure molt bé, a diferència de l'anterior episodi, en què bé, no, les expectatives eren de més aigua i van ser menys. Però bé, en aquesta ocasió, doncs, ha anat per aquí, aquest registre de 50-100 litres, a moltes zones de l'àrea de Barcelona. Aquest és el panorama radiografiat, i no ha de venir, ahir sentíem a la tele sentíem, a vegades que em fa gràcia, aiguats, una dana, una borrasca, no hi ha ni borrasca ni dana, no hi ha res, sinó una entrada d'aire fred en alçada, vents marítims, molt contingut d'aigua precipitable, i és suficient amb aquests ingredients per generar aquests grans aiguats. Per cert, també a l'àrea de València metropolitana, també la tempesta que seguíem veient pel radar també feia esgarrifar, perquè els registres també van ser molt, molt destacats. I així va ser. Aquest és el panorama que podem dir. Ara, mica en mica, torna la tranquil·litat. Els núvols més amenaçadors s'estan retirant mar endins. Veiem, hi ha algunes clarianes. I bé, i aquest és el panorama per avui dijous. Avui respirarem millor. Descansa la calor, que ahir encara la feia caloreta i xafogó. Màximes que van arribar als 26 graus. I avui la mínima ha voltat cap als 17 de mínima. Temps variable. Avui dijous, alguns núvols sí que podem tenir al llarg de la jornada, però també tenim algunes clarianes de sol, i avui pendents perquè la situació va evolucionant i també necessita això, un seguiment actualitzat i de vigilància contínua, perquè aquesta ondulació dels vents en altura ha aïllat una àrea de depressió petita, un nucli fred de gir ciclònic cap al sud-est peninsular. Per tant, avui encara es manté la inestabilitat, hi haurà tempestes fortes a Eivissa, zones d'Alacant, Múrcia, Andalusia Oriental, tot aquest sector, insistim, hi haurà encara tempestes fortes. Aquí a Catalunya no, perquè quedem més lluny del radi d'acció d'aquesta bosseta d'aire fred, i per tant avui en conjunt el dijous serà tranquil. A la tarda poden créixer, com que encara tenim restes, una mica d'aire fred en alçada, poden créixer algunes nuvolades cap a l'àrea del Pirineu Oriental, Serra Transversal, que de forma local, sector de Girona, podria donar algun ruixat. Però res a veure amb les tempestes d'ahir. Serà la propera nit matinada quan ja en els mapes del temps veiem un reforçament de la tramuntana. Aquesta bosseta d'aire fred del sud-est peninsular puja de latitud, se'n va cap al Mar Balear, cap al sud del Mar Balear, i per altra banda, des de França, torna a entrar una altra petita glopadeta d'aire fred. Aquests dos factors se fusionaran, podríem dir-ho, a l'entorn del Mar Balear Mediterrani Occidental. Això ens fa pensar que hi haurà un repunt de la inestabilitat, i és precisament el que els dèiem ahir, que la propera nit i matinada és probable que s'inflin nuvolades en zones litorals, per exemple, la costa de la Selva, zones del Maresme, es podran formar nuvolades potents a dintre mar que podran tocar terra ferma, podran tocar sectors litorals, de la costa Brava Sud i costa central de Barcelona. Aquesta inestabilitat nocturna, perquè ja la preveiem de forma ja en hores de la nit i matinada, es podrà perllongar doncs força hores, des de la nit fins demà al dematí, fins divendres al dematí. S'esperen ruixats localment intensos, no descartem algun nucli tempestuós dintre mar, però de forma local no descartem que poguessin tocar trams costaners entre, insistim, la costa Brava Sud i la costa central de Barcelona. Per tant, això necessita una vigilància contínua, perquè aquestes previsions, fixin-se que són molt amb un zoom, molt, molt detallat, molt focalitzat, i que estem al setembre i, sens dubte, que hem de tenir una vigilància contínua amb aquestes situacions, perquè aquests xàfecs també poden ser estàtics i allà on toquin terra ferma te poden deixar 30-50 litres perfectament. Hi ha molta energia en el mar i és que estem al mes de setembre. És una situació doncs, que es dona de tant en tant i que pot provocar aiguats, malgrat no tenir ressò i malgrat no tenir cap situació de danes ni res que se li sembli. Vull dir, és una situació que amb pocs ingredients ja és suficient per provocar xàfecs intensos i alguna tempesta doncs, que podria tocar, insistim, trams costaners. Aquest és el panorama. Per tant, avui, a banda de la calor, que serà molt moderada, pendents de la propera nit matinada d'aquesta inestabilitat. Demà divendres, Un cop aquesta inestabilitat es mantingui o afecti en hores de la nit i matinada, doncs amb el pas de les hores del dematí i migdia s'han d'obrir clarianes, la inestabilitat cada vegada amb el pas de les hores s'anirà restringint mar endins, i aquí pues, bé, doncs, núvols al dematí, però segurament amb el pas de les hores s'aniran obrir clarianes i tindrem doncs, estones de sol pels vols del migdia a la tarda. Posteriorment, en principi, no esperarien precipitacions en hores diurnes del divendres. Demà la calor també serà moderada, malgrat el solet que pugui fer. Les clarianes, doncs també, temperatures contingudes. Avui màximes 24, 23, 24 graus, 25, i demà doncs sí que podem pujar cap als 26, 27. Ja veurem. Sempre en funció de la insolació que acabi fent. Dissabte el temps serà estable en conjunt, malgrat podrà haver alguns intervals de núvols, per tant, cels variables. Dissabte, també amb calor continguda, podem dir-ho, valors 25, 26, 27 graus, potser en alguns indrets es freguen o superen lleugerament els 30 graus, i atenció, atenció, algú pot pensar, aquest noi li va de dir això, l'atenció i tot el que es puguin imaginar. No, el que veiem als nostres ulls per diumenge i especialment a inici de la setmana que ve. Un altre anticicló amb una massa càlida extremadament anòmala, quan diem això és perquè les temperatures seran molt altes, la massa càlida és molt anòmala, ens afectarà doncs, de cara a inicis de la setmana que ve, dilluns, dimarts, dimecres, anticicló al damunt de la península Ibèrica i França, banda també atlàntica d'entre les Açores, acompanyat d'una gran estabilitat atmosfèrica i a més amb una massa molt càlida a 1.500 metres d'alçada, doncs tornarà a fer doncs, que l'ambient torni a fer-se estival al 100% amb domini del sol i temperatures a l'alça. Ja tornarem a veure en algunes zones de Catalunya molts valors superant amb escreix els 30 graus, i aquí doncs també un sol doncs, escalfant a base de bé i calor d'estiu doncs, de la setmana que ve. Ja veurem si dura molt o poc. No creiem que hagi de durar gaire, però aquest setembre ja ens ha demostrat doncs, períodes d'altíssimes temperatures, evidentment els dies es fan més curts, les temperatures evidentment els hi costarà més de fer-se infernals, podem dir-ho, però les temperatures estaran pues, molt per sobre del que tocaria per les dates. És tot això, Olga. Per tant, pendents avui, de moment avui un dia de tranquil·litat, després de la tempesta torna la calma. Aquí a l'Alt Maresme ens estem escapant de les tempestes fortes, ja veuen que toca on toca, ja hem vist a Barcelona i va caure el cel amb unes tempestes que van esgarrifar. I pendents a la propera nit matinada, perquè hi haurà sarau nocturn, podien tocar xàfecs intensos i alguna tempesta d'alguns trams costaners, per tant, pendents durant la propera nit matinada. Demà sabrem a veure si han tocat terra ferma o estan a dintre mar, i després ve l'estabilitat i cap amunt les temperatures, i la inestabilitat avui, demà una mica, i a partir del cap de setmana i endavant torna l'anticicló, el nostre amic anticicló, i les altes temperatures i la caloreta. Bé, de moment això és tot.
0: Molt bé, Jordi, estava acabant de prendre nota. Ostres, no ens ho creiem, a finals de setembre gairebé, i amb una vaja, amb aquesta massa càlida que ens garanteix també calor d'estiu la setmana que ve, carai. Jordi, ho anirem seguint, estarem atents. Demà divendres a 8:45 anirem afinant una mica més tota aquesta previsió. Gràcies i que vagi bé, molt bon dia.
1: Molt bon dia, fins demà.

0: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més empadronades a Pineda i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a serveis socials al carrer Major 44 o al passeig Diputació 8 de Pineda.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 9. Notícies.
1: Aprovada per unanimitat una proposta per reforçar la seguretat vial de la C32 entre Pineda i Calella. Ho ha aprovat la Comissió d'Interior de la Generalitat. La resolució ha estat a proposta d'Esquerra Republicana i reclama al govern diverses actuacions per reduir el risc d'accidents provocats per la presència de fauna salvatge, especialment senglars. El text preveu impulsar mesures d'il·luminació, reforçar la senyalització del tram i instal·lar tancaments o elements dissuasius per evitar l'accés dels animals en aquest vial. També planteja incorporar detectors de fauna i identificar els punts més crítics del recorregut per aplicar-hi actuacions específiques. Els dos accidents més greus a causa de senglars en aquest punt van ser al febrer de 2023 per la irrupció d'un senglar al vial de connexió amb la C32 entre Pineda i Calella i que va provocar un xoc frontal entre dos turismes. Un professor de l'Institut Joan Coromines va morir en aquell accident i tres persones més van resultar ferides. El 5 d'agost d'aquest any també va haver un accident greu quan un motorista va resultar ferit en xocar contra un senglar al mateix accident. Al març del 23, el llavors alcalde Xavier Amor i Marc Buch, alcalde de Calella, van enviar una carta al conseller de Territori reclamant actuacions urgents en aquest accés compartit. Ara, la proposta ha estat aprovada per la Comissió d'Interior de la Generalitat, a proposta d'Esquerra Republicana, i caldrà, això sí, que es materialitzi. La portaveu d'Esquerra de Pineda, Mònica Palacín, ha remarcat que es tracta d'un problema compartit pels dos municipis i ha defensat la necessitat d'executar les actuacions previstes. I per la seva banda, el portaveu d'Esquerra de Calella, Xavi Pons Domènech, ha assegurat que l'objectiu és que l'acord es tradueixi en mesures concretes sobre el terreny. Els usuaris de Rodalies ja disposen d'una nova aplicació mòbil oficial que incorpora més informació en temps real i facilita la consulta dels trajectes habituals. L'anterior app ha deixat d'estar disponible i ara cal utilitzar aquesta nova aplicació. La nova app de Rodalies permet consultar els pròxims trens que arriben a una estació i seguir el servei en temps real. L'aplicació també permet guardar estacions i trajectes com a favorits, consultar incidències, accedir a mapes de la xarxa i comprar bitllets des del mòbil. Entre les novetats hi ha un buscador amb intel·ligència artificial que permet plantejar consultes amb llenguatge natural, indicant origen, destinació i dia i hora del viatge. També es poden fer cerques per veu. Recordem que alguns usuaris havien creat de forma altruista aplicacions alternatives a l'oficial, amb milers de descàrregues d'usuaris, i és que l'antiga aplicació de Rodalies no oferia prou informació i tenia molts errors tècnics. Ara l'han renovada i ja es pot baixar a iOS i Android. I el temps en una jornada encara marcada per la inestabilitat, tot i que deixem enrere els forts aiguats que van caure ahir i també aquesta matinada al conjunt del territori. A Pineda, però, van ser 9 litres per metre quadrat.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les 10. Notícies.
1: Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran ajuts de menjador aquest curs. Pineda és un dels municipis que es beneficia dels serveis educatius que gestiona el Consell Comarcal del Maresme per aquest nou curs, i entre les escoles on es presta el servei de menjador gestionat pel Consell Comarcal hi ha l'Escola Antoni Doltra i l'Escola Mediterrània de Pineda. D'altra banda, el conjunt de la comarca del Maresme, el Consell Comarcal, ha atorgat gairebé 10.000 ajuts de menjador escolar després de rebre 12.500 sol·licituds. La dotació inicial destinada a aquest programa és de prop de 12 milions d'euros. Els gegants de Pineda han rebut una felicitació molt especial amb motiu del seu 40è aniversari. Gerard Quintana, cantant de Sopa de Cabra, els ha dedicat un missatge especial a través de les xarxes. El músic ha destacat que la colla gegantera i la banda comparteixen aniversari, ja que totes dues van néixer el 1986. Ha dit que 40 anys després, tant els gegants de Pineda com Sopa de Cabra continuen actius. Escoltem el missatge de Gerard Quintana.
2: Ei, felicitats a la colla de gegants de Pineda. El 1986 van passar moltes coses potents, i són potents perquè 40 anys després encara duren, i el que queda. Feliç de compartir aniversari amb els gegants de Pineda des d'aquí, des del Sopa, i podríem fer una llarga llista de coses que van passar el 86. Tinc uns companys que anàvem junts a classe, els germans Roca, el Joan, i que també estan celebrant 40 anys del celler de Can Roca. O sigui que imagina quina combinació. La colla gegantera de Pineda amb el Sopa menjant tots el celler de Can Roca. Seria l'hòstia, eh? Va, una abraçada gran. Salut i enhorabona. Felicitats.
1: Un missatge de Gerard Quintana que podeu veure a l'Instagram dels geganters i grallers de Pineda. Passem a d'altres qüestions. La policia ha detingut a Palafolls l'home que havia robat un vehicle a Blanes i que va protagonitzar una persecució policial. La fugida va acabar amb un accident a la zona de Marreixac. Segons diversos testimonis, l'home podria anar armat amb un ganivet. Per la zona de l'accident, el sospitós va fugir a peu i es va amagar per la zona. Finalment el van trobar a Mas Reixac. En l'operatiu van participar les policies locals de Blanes, Tordera, Palafolls i també els Mossos d'Esquadra.

0: el ritme i l'energia positiva d'aquesta col·laboració que feien junts Mark Ronson i Bruno Mars amb el Uptown Funk. Un quart d'onze al matí, continues en bona sintonia, això és Ràdio Pineda, i aquí estem un matí més, compartint amb tu el matí d'avui dijous.
1: Ràdio Pineda. Energia positiva.
0: Arriba Sabrina Carpenter, de seguida l'èxit d'aquest estiu amb Aina Machuca, amb l'estiu ets tu, que encara...

0: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria, amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més, empadronades a Pineda, i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Notícies.
1: Aprovada per unanimitat una proposta per reforçar la seguretat vial de la C32 entre Pineda i Calella. Ho ha aprovat la Comissió d'Interior de la Generalitat. La resolució ha estat a proposta d'Esquerra Republicana i reclama al govern diverses actuacions per reduir el risc d'accidents provocats per la presència de fauna salvatge, especialment senglars. El text preveu impulsar mesures d'il·luminació, reforçar la senyalització del tram i instal·lar tancaments o elements dissuasius per evitar l'accés dels animals en aquest vial. També planteja incorporar detectors de fauna i identificar els punts més crítics del recorregut per aplicar-hi actuacions específiques. Els dos accidents més greus a causa de senglars en aquest punt van ser al febrer de 2023 per la irrupció d'un senglar al vial de connexió amb la C32 entre Pineda i Calella i que va provocar un xoc frontal entre dos turismes. Un professor de l'Institut Joan Coromines va morir en aquell accident i tres persones més van resultar ferides. El 5 d'agost d'aquest any també va haver un accident greu quan un motorista va resultar ferit en xocar contra un senglar al mateix accés. Al març del 23, el llavors alcalde Xavier Amor i Marc Buch, alcalde de Calella, van enviar una carta al conseller de Territori reclamant actuacions urgents en aquest accés compartit. Ara la proposta ha estat aprovada per la Comissió d'Interior de la Generalitat, a proposta d'Esquerra Republicana, i caldrà, això sí, que es materialitzi. La portaveu d'Esquerra de Pineda, Mònica Palacín, ha remarcat que es tracta d'un problema compartit pels dos municipis i ha defensat la necessitat d'executar les actuacions previstes. I per la seva banda, el portaveu d'Esquerra de Calella, Xavi Pons Domènech, ha assegurat que l'objectiu és que l'acord es tradueixi en mesures concretes sobre el terreny. Els usuaris de Rodalies ja disposen d'una nova aplicació mòbil oficial que incorpora més informació en temps real i facilita la consulta dels trajectes habituals. L'anterior app ha deixat d'estar disponible i ara cal utilitzar aquesta nova aplicació. La nova app de Rodalies permet consultar els pròxims trens que arriben a una estació i seguir el servei en temps real. L'aplicació també permet guardar estacions i trajectes com a favorits, consultar incidències, accedir a mapes de la xarxa i comprar bitllets des del mòbil. Entre les novetats hi ha un buscador amb intel·ligència artificial que permet plantejar consultes amb llenguatge natural, indicant origen, destinació i dia i hora del viatge. També es poden fer cerques per veu. Recordem que alguns usuaris havien creat de forma altruista aplicacions alternatives a l'oficial, amb milers de descàrregues d'usuaris, i és que l'antiga aplicació de Rodalies no oferia prou informació i tenia molts errors tècnics. Ara l'han renovada i ja es pot baixar a iOS i Android. I el temps en una jornada encara marcada per la inestabilitat, tot i que deixem enrere els forts aiguats que van caure ahir i també aquesta matinada al conjunt del territori. A Pineda, però, van ser 9 litres per metre quadrat.

El seu nom és Florent Hugel. Hugel és el seu nom artístic d'aquest conegut DJ i productor francès que publicava justament aquest Jamaican Bam Bam al novembre del 2025 en col·laboració amb el productor Solto. Amb ell comencem o seguim amb aquest nou bloc de música per compartir el matí d'avui dijous 17 de setembre des d'aquí, des de Ràdio Pineda. Tenim a punt molt bona música. Queda't aquí que t'agradarà. De seguida amb Miqui Núñez, també Floraida, Stella Lefty, Art Company, Sopa de Cabra amb Jordi Stone.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les 12. Notícies.
1: Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran ajuts de menjador aquest curs. Pineda és un dels municipis que es beneficia dels serveis educatius que gestiona el Consell Comarcal del Maresme per aquest nou curs, i entre les escoles on es presta el servei de menjador gestionat pel Consell Comarcal hi ha l'Escola Antoni Doltra i l'Escola Mediterrània de Pineda. D'altra banda, al conjunt de la comarca del Maresme, el Consell Comarcal ha atorgat gairebé 10.000 ajuts de menjador escolar després de rebre 12.500 sol·licituds. La dotació inicial destinada a aquest programa és de prop de 12 milions d'euros. Els gegants de Pineda han rebut una felicitació molt especial amb motiu del seu 40è aniversari. Gerard Quintana, cantant de Sopa de Cabra, els ha dedicat un missatge especial a través de les xarxes. El músic ha destacat que la colla gegantera i la banda comparteixen aniversari, ja que totes dues van néixer el 1986. Ha dit que 40 anys després, tant els gegants de Pineda com Sopa de Cabra continuen actius. Escoltem el missatge de Gerard Quintana.
2: Ei, felicitats a la colla de gegants de Pineda. El 1986 van passar moltes coses potents, i són potents perquè 40 anys després encara duren, i el que queda. Feliç de compartir aniversari amb els gegants de Pineda des d'aquí, des del Sopa, i podríem fer una llarga llista de coses que van passar el 86. Tinc uns companys que anàvem junts a classe, els germans Roca, el Joan, i que també estan celebrant 40 anys del celler de Can Roca. O sigui que imagina quina combinació. La colla gegantera de Pineda amb el Sopa menjant tots el celler de Can Roca. Seria l'hòstia, eh? Va, una abraçada gran. Salut i enhorabona. Felicitats.
1: Un missatge de Gerard Quintana que podeu veure a l'Instagram dels geganters i grallers de Pineda. Passem a d'altres qüestions. La policia ha detingut a Palafolls l'home que havia robat un vehicle a Blanes i que va protagonitzar una persecució policial. La fugida va acabar amb un accident a la zona de Marreixac. Segons diversos testimonis, l'home podria anar armat amb un ganivet. Per la zona de l'accident, el sospitós va fugir a peu i es va amagar per la zona. Finalment el van trobar a Mas Reixac. En l'operatiu van participar les policies locals de Blanes, Tordera, Palafolls i també els Mossos d'Esquadra.

És el nou èxit de Pablo Alborán. Vámonos de aquí per començar nova hora d'èxits des d'aquí, des de Ràdio Pineda. Salutacions si tot just acabes d'incorporar al meu costat i si fa una estona que hi ets. Com sempre, gràcies per ser-hi i per preferir-nos. A punt, BB Rex és el New Religion.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Aprovada per unanimitat una proposta per reforçar la seguretat vial de la C32 entre Pineda i Calella. Ho ha aprovat la Comissió d'Interior de la Generalitat. La resolució ha estat a proposta d'Esquerra Republicana i reclama al govern diverses actuacions per reduir el risc d'accidents provocats per la presència de fauna salvatge, especialment senglars. El text preveu impulsar mesures d'il·luminació, reforçar la senyalització del tram i instal·lar tancaments o elements dissuasius per evitar l'accés dels animals en aquest vial. També planteja incorporar detectors de fauna i identificar els punts més crítics del recorregut per aplicar-hi actuacions específiques. Els dos accidents més greus a causa de senglars en aquest punt van ser el febrer de 2023 per la irrupció d'un senglar al vial de connexió amb la C32 entre Pineda i Calella i que va provocar un xoc frontal entre dos turismes. Un professor de l'Institut Joan Coromines va morir en aquell accident i tres persones més van resultar ferides. El 5 d'agost d'aquest any també va haver un accident greu quan un motorista va resultar ferit en xocar contra un senglar al mateix accés. Al març del 23, el llavors alcalde Xavier Amor i Marc Buch, alcalde de Calella, van enviar una carta al conseller de Territori reclamant actuacions urgents en aquest accés compartit. Ara la proposta ha estat aprovada per la Comissió d'Interior de la Generalitat, a proposta d'Esquerra Republicana, i caldrà, això sí, que es materialitzi. La portaveu d'Esquerra de Pineda, Mònica Palacín, ha remarcat que es tracta d'un problema compartit pels dos municipis i ha defensat la necessitat d'executar les actuacions previstes. I per la seva banda, el portaveu d'Esquerra de Calella, Xavi Pons Domènech, ha assegurat que l'objectiu és que l'acord es tradueixi en mesures concretes sobre el terreny. Els usuaris de Rodalies ja disposen d'una nova aplicació mòbil oficial que incorpora més informació en temps real i facilita la consulta dels trajectes habituals. L'anterior app ha deixat d'estar disponible i ara cal utilitzar aquesta nova aplicació. La nova app de Rodalies permet consultar els pròxims trens que arriben a una estació i seguir el servei en temps real. L'aplicació també permet guardar estacions i trajectes com a favorits, consultar incidències, accedir a mapes de la xarxa i comprar bitllets des del mòbil. Entre les novetats hi ha un buscador amb intel·ligència artificial que permet plantejar consultes amb llenguatge natural, indicant origen, destinació i dia i hora del viatge. També es poden fer cerques per veu. Recordem que alguns usuaris havien creat de forma altruista aplicacions alternatives a l'oficial, amb milers de descàrregues d'usuaris, i és que l'antiga aplicació de Rodalies no oferia prou informació i tenia molts errors tècnics. Ara l'han renovada i ja es pot baixar a iOS i Android. Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran ajuts de menjador aquest curs. Pineda és un dels municipis que es beneficia dels serveis educatius que gestiona el Consell Comarcal del Maresme per aquest nou curs, i entre les escoles on es presta el servei de menjador gestionat pel Consell Comarcal hi ha l'Escola Antoni Doltra i l'Escola Mediterrània de Pineda. D'altra banda, el conjunt de la comarca del Maresme, el Consell Comarcal, ha atorgat gairebé 10.000 ajuts de menjador escolar després de rebre 12.500 sol·licituds. La dotació inicial destinada a aquest programa és de prop de 12 milions d'euros. Els gegants de Pineda han rebut una felicitació molt especial amb motiu del seu 40è aniversari. Gerard Quintana, cantant de Sopa de Cabra, els ha dedicat un missatge especial a través de les xarxes. El músic ha destacat que la colla gegantera i la banda comparteixen aniversari, ja que totes dues van néixer el 1986. Ha dit que 40 anys després, tant els gegants de Pineda com Sopa de Cabra continuen actius. Escoltem el missatge de Gerard Quintana.
2: Ei, felicitats a la colla de gegants de Pineda. El 1986 van passar moltes coses potents, i són potents perquè 40 anys després encara duren, i el que queda. Feliç de compartir aniversari amb els gegants de Pineda des d'aquí, des del Sopa, i podríem fer una llarga llista de coses que van passar al 86, tinc uns companys que anàvem junts a classe, els germans Roca, el Joan, i que també estan celebrant 40 anys del celler de Can Roca. O sigui que imagina quina combinació, la colla gegantera de Pineda amb el sopa menjant tots al celler de Can Roca, seria l'hòstia, eh? Va, una abraçada gran, salut i enhorabona, felicitats.
1: Un missatge de Gerard Quintana que podeu veure a l'Instagram dels geganters i grallers de Pineda. Passem a d'altres qüestions. La policia ha detingut a Palafolls l'home que havia robat un vehicle a Blanes i que va protagonitzar una persecució policial. La fugida va acabar amb un accident a la zona de Marreixac. Segons diversos testimonis, l'home podria anar armat amb un ganivet. Per la zona de l'accident, el sospitós va fugir a peu i es va amagar per la zona. Finalment el van trobar a Mas Reixac. En l'operatiu van participar les policies locals de Blanes, Tordera, Palafolls i també els Mossos d'Esquadra. Arenys de Mar serà l'escenari de les jornades antifeixistes els dies 25 i 26 de setembre, organitzades per la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme. L'objectiu, segons ha explicat la plataforma en un comunicat, és recuperar aquest espai de trobada a la comarca i impulsar la lluita antifeixista i també unir forces i arribar a més persones. La programació es farà els dies 25 i 26 al Casal Popular Norai. També destaquem que la Unió Esportiva Handbol Calella i l'actor Joan Pera donaran el tret de sortida a la Festa Major de la Minerva i també a la Fira de Calella. La Unió Esportiva d'Handbol Calella és una de les entitats esportives amb més trajectòria i arrelament al municipi. Serà l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major. I la Fira de Calella i l'Alt Maresme estrenarà per primera vegada un pregó propi que serà a càrrec de l'actor maresmenc Joan Pera. La Fira enguany reunirà 90 expositors, més de 20 actuacions i també una cinquantena d'activitats gratuïtes per a tots els públics. Entre les novetats d'aquest any destaca l'Espai Cultura de Mar i Damunt, dedicat al Maresme i la seva identitat. Tot això serà a la Fira de Calella, que celebrarà del 22 al 27 de setembre. I el temps en una jornada encara marcada per la inestabilitat, tot i que deixem enrere els forts aiguats que van caure ahir i també aquesta matinada al conjunt del territori. A Pineda, però, van ser 9 litres per metre quadrat. Una informació de Jordi Pérez, el nostre home del temps.
3: La propera nit i matinada és probable que s'inflin nuvolades en zones litorals, per exemple, la costa de la Selva, zones del Maresme, es podran formar nuvolades potents a dintre mar que podran tocar terra ferma, podran tocar sectors litorals. Aquesta inestabilitat nocturna es podrà perllongar doncs, força hores, fins demà al dematí, fins divendres al dematí. S'esperen ruixats localment intensos, no descartem algun nucli tempestuós dintre mar, però de forma local no descartem que poguessin tocar trams costaners. Per tant, avui, a banda de la calor, que serà molt moderada, pendents de la propera nit matinada d'aquesta inestabilitat. Demà divendres s'han d'obrir clarianes, la inestabilitat cada vegada, amb el pas de les hores, s'anirà restringint mar endins, i aquí, doncs, bé, doncs, núvols al dematí, però segurament amb el pas de les hores s'aniran obrint clarianes i tindrem, doncs, estones de sol pels vols del migdia a la tarda. Posteriorment, en principi, no esperaríem precipitacions en hores diurnes del divendres.

diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Ràdio Pineda, 94.6 FM.

La Comissió d'Interior ha aprovat per unanimitat la proposta d'Esquerra Republicana per millorar la seguretat al vial de connexió de la C-32 entre Pineda i Calella. La resolució reclama al govern diverses actuacions per reduir el risc d'accidents provocats per la presència de fauna salvatge, especialment senglars. En aquest punt hi ha hagut accidents molt greus. Recordar que un professor de l'Institut Joan Coromines va morir i tres persones més van resultar ferides el 2023 arran d'un accident provocat per un senglar. També el 5 d'agost d'aquest any un motorista va resultar ferit en xocar contra un senglar al mateix accés de la C-32. Els usuaris de Rodalies ja disposen d'una nova aplicació mòbil oficial que incorpora més informació en temps real i facilita la consulta dels trajectes habituals. Entre les novetats hi ha un buscador amb intel·ligència artificial que permet plantejar consultes amb llenguatge natural, indicant origen, destinació, dia i hora del viatge i també es poden fer cerques per veu. El Consell Comarcal ha atorgat al conjunt de la comarca gairebé 10.000 ajuts de menjador escolar, després de rebre 12.500 sol·licituds. La dotació inicial destinada a aquest programa és de prop de 12 milions d'euros. Els gegants de Pineda han rebut una felicitació molt especial amb motiu del seu 40è aniversari. I és que el cantant de Sopa de Cabra, Gerard Quintana, els ha dedicat un missatge especial a través de les xarxes. El músic ha destacat que la colla gegantera i la banda Sopa de Cabra comparteixen aniversari, ja que totes dues van néixer l'any 1986. Detingut a Palafolls, l'home que va protagonitzar una persecució després de robar un cotxe a Blanes. Arenys de Mar acollirà unes jornades antifeixistes els dies 25 i 26 de setembre. Estaran organitzades per la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme. La Unió Esportiva Handbol Calella i l'actor Joan Pera donaran el tret de sortida a la Festa Major de la Minerva i també a la Fira 2026 de Calella, que celebrarà del 22 al 27 de setembre. Hi haurà dos pregons, un de la Festa Major i l'altre de la Fira. I el temps, ambient més agradable, més fresc i amb un repunt de ruixats que arribarà de cara a la nit i matinada.

0: Són les 3. Notícies.
1: La Comissió d'Interior ha aprovat per unanimitat la proposta d'Esquerra Republicana per millorar la seguretat al vial de connexió de la C-32 entre Pineda i Calella. La resolució reclama al govern diverses actuacions per reduir el risc d'accidents provocats per la presència de fauna salvatge, especialment senglars. En aquest punt hi ha hagut accidents molt greus. Recordar que un professor de l'Institut Joan Coromines va morir i tres persones més van resultar

ferides el 2023 arran d'un accident provocat per un senglar. També el 5 d'agost d'aquest any un motorista va resultar ferit en xocar contra un senglar al mateix accés de la C-32. Els usuaris de Rodalies ja disposen d'una nova aplicació mòbil oficial que incorpora més informació en temps real i facilita la consulta dels trajectes habituals. Entre les novetats hi ha un buscador amb intel·ligència artificial que permet plantejar consultes amb llenguatge natural, indicant origen, destinació, dia i hora del viatge i també es poden fer cerques per veu. El Consell Comarcal ha atorgat al conjunt de la comarca gairebé 10.000 ajuts de menjador escolar, després de rebre 12.500 sol·licituds. La dotació inicial destinada a aquest programa és de prop de 12 milions d'euros. Els gegants de Pineda han rebut una felicitació molt especial amb motiu del seu 40è aniversari. I és que el cantant de Sopa de Cabra, Gerard Quintana, els ha dedicat un missatge especial a través de les xarxes. El músic ha destacat que la colla gegantera i la banda Sopa de Cabra comparteixen aniversari, ja que totes dues van néixer l'any 1986. Detingut a Palafolls, l'home que va protagonitzar una persecució després de robar un cotxe a Blanes. Arenys de Mar acollirà unes jornades antifeixistes els dies 25 i 26 de setembre. Estaran organitzades per la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme. La Unió Esportiva Handbol Calella i l'actor Joan Pera duraran el tret de sortida a la Festa Major de la Minerva i també a la Fira 2026 de Calella, que celebrarà del 22 al 27 de setembre. Hi haurà dos pregons, un de la Festa Major i l'altre de la Fira. I el temps, ambient més agradable, més fresc i amb un repunt de ruixats que arribarà de cara a la nit i matinada.

0: Són les 4. Notícies.
1: Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran ajuts de menjador aquest curs. Pineda és un dels municipis que es beneficia dels serveis educatius que gestiona el Consell Comarcal del Maresme per aquest nou curs, i entre les escoles on es presta el servei de menjador gestionat pel Consell Comarcal hi ha l'Escola Antoni Doltra i l'Escola Mediterrània de Pineda. D'altra banda, al conjunt de la comarca del Maresme, el Consell Comarcal ha atorgat gairebé 10.000 ajuts de menjador escolar després de rebre 12.500 sol·licituds. La dotació inicial destinada a aquest programa és de prop de 12 milions d'euros. Els gegants de Pineda han rebut una felicitació molt especial amb motiu del seu 40è aniversari. Gerard Quintana, cantant de Sopa de Cabra, els ha dedicat un missatge especial a través de les xarxes. El músic ha destacat que la colla gegantera i la banda comparteixen aniversari, ja que totes dues van néixer el 1986. Ha dit que 40 anys després, tant els gegants de Pineda com Sopa de Cabra

0: continuen actius. Escoltem el missatge de Gerard Quintana.
1: Ei, felicitats a la colla de gegants de Pineda. El 1986 van passar moltes coses potents, i són potents perquè 40 anys després encara duren, i el que queda. Feliç de compartir aniversari amb els gegants de Pineda des d'aquí, des del Sopa, i podríem fer una llarga llista de coses que van passar el 86, tinc uns companys que anàvem junts a classe, els germans Roca, el Joan, i que també estan celebrant 40 anys del celler de Can Roca. O sigui que imagina quina combinació, la colla gegantera de Pineda amb el Sopa menjant tots al celler de Can Roca, seria l'hòstia, eh? Va, una abraçada gran, salut i enhorabona, felicitats.
0: Un missatge de Gerard Quintana que podeu veure a l'Instagram dels geganters i grallers de Pineda. Passem a d'altres qüestions. La policia ha detingut a Palafolls l'home que havia robat un vehicle a Blanes i que va protagonitzar una persecució policial. La fugida va acabar amb un accident a la zona de Marreixac. Segons diversos testimonis, l'home podria anar armat amb un ganivet. Per la zona de l'accident, el sospitós va fugir a peu i es va amagar per la zona. Finalment el van trobar a Mas Reixac. En l'operatiu van participar les policies locals de Blanes, Tordera, Palafolls i també els Mossos d'Esquadra.

0: Cada cop puges més el volum de la ràdio. Et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa? És moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les 5. Notícies.
1: Aprovada per unanimitat una proposta per reforçar la seguretat vial de la C32 entre Pineda i Calella. Ho ha aprovat la Comissió d'Interior de la Generalitat. La resolució ha estat a proposta d'Esquerra Republicana i reclama al govern diverses actuacions per reduir el risc d'accidents provocats per la presència de fauna salvatge, especialment senglars. El text preveu impulsar mesures d'il·luminació, reforçar la senyalització del tram i instal·lar tancaments o elements dissuasius per evitar l'accés dels animals en aquest vial. També planteja incorporar detectors de fauna i identificar els punts més crítics del recorregut per aplicar-hi actuacions específiques. Els dos accidents més greus a causa de senglars en aquest punt van ser al febrer de 2023 per la irrupció d'un senglar al vial de connexió amb la C32 entre Pineda i Calella i que va provocar un xoc frontal entre dos turismes. Un professor de l'Institut Joan Coromines va morir en aquell accident i tres persones més van resultar ferides. El 5 d'agost d'aquest any també va haver un accident greu quan un motorista va resultar ferit en xocar contra un senglar al mateix accident. Al març del 23, el llavors alcalde Xavier Amor i Marc Buch, alcalde de Calella, van enviar una carta al conseller de Territori reclamant actuacions urgents en aquest accés compartit. Ara, la proposta ha estat aprovada per la Comissió d'Interior de la Generalitat, a proposta d'Esquerra Republicana, i caldrà, això sí, que es materialitzi.

Els usuaris de Rodalies ja disposen d'una nova aplicació mòbil oficial que incorpora més informació en temps real i facilita la consulta dels trajectes habituals. L'anterior app ha deixat d'estar disponible i ara cal utilitzar aquesta nova aplicació. La nova app de Rodalies permet consultar els pròxims trens que arriben a una estació i seguir el servei en temps real. L'aplicació també permet guardar estacions i trajectes com a favorits, consultar incidències, accedir a mapes de la xarxa i comprar bitllets des del mòbil. Entre les novetats hi ha un buscador amb intel·ligència artificial que permet plantejar consultes amb llenguatge natural, indicant origen, destinació i dia i hora del viatge. També es poden fer cerques per veu. Recordem que alguns usuaris havien creat de forma altruista aplicacions alternatives a l'oficial, amb milers de descàrregues d'usuaris, i és que l'antiga aplicació de Rodalies no oferia prou informació i tenia molts errors tècnics. Ara l'han renovada i ja es pot baixar a iOS i Android. I el temps en una jornada encara marcada per la inestabilitat, tot i que deixem enrere els forts aiguats que van caure ahir i també aquesta matinada al conjunt del territori. A Pineda, però, van ser 9 litres per metre quadrat.

0: Per mantenir la ment activa, arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més empadronades a Pineda i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a Serveis Socials, al carrer Major 44 o al Passeig Diputació 8 de Pineda. Dental Company Pineda et desitja... Feliç any nou! Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 6. Notícies.
1: Pineda es prepara per a una setmana de cinema al Festival Internacional de Curtmetratges. Començarà dilluns vinent i Pineda es tornarà a convertir en la capital del cinema. Aquest any s'han presentat 900 curtmetratges procedents de 44 països. El certamen està organitzat per Cinemark amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda. S'oferirà una setmana de projeccions gratuïtes a l'Auditori de Pineda que acabaran dissabte 26 amb la gala de cloenda i l'entrega de premis. Hem parlat amb Marçal Mora, de Cinemark, que ha explicat que aquest any també s'hi ha implicat amb molta força el talent local.
2: Tenim precisament un curt que es diu Prou Bé, sí, que surt en Jaume Casals, i gent de l'escola de teatre. A dimarts que passem un curt que es diu Marieta, també una producció maresmenca, surt en Bernat Pitt. I en l'apartat de presentacions, per exemple, també agafem l'elenc local, com és l'Aina Rite, que ens fa de presentadora, o les Mendez Sisters, que ens faran la gala de cloenda. Tenim les actuacions, que hem intentat que siguin també d'aquí. I a la cloenda tenim a la Maria Muñoz.
1: Marçal Mora i Farnés Foncillas, membres de Cinemark, han parlat de les col·laboracions al festival de les escoles i els instituts Euclides i Coromines.
2: Una és el treball comunitari, no? Exacte, aquests alumnes sí, que participen en diferents entitats, i nosaltres com a associació ens vam apuntar a que vinguessin a ajudar. Ajudar,
3: sí,
2: vol dir...
3: Venen a col·laborar.
2: Sí, que vinguin,
3: sí,
2: a col·laborar, que estiguin
3: inclús
2: a sala.
3: Adicionar.
2: Tenen diferents espais on poder participar, viure activament, que vol dir organitzar un festival des de dins. I a part, doncs, com que les escoles també fan treballs, diguéssim, audiovisuals, i cada cop més, perquè amb el mòbil de seguida en treu una producció, els hi decidim aquest espai, que és com l'auditori, perquè vinguin, pugin a l'escenari, mostrin els seus treballs i trenquin aquella primera barrera de dir, mira, jo he fet un curt però no sé on mostrar-lo, no? O el mostro a casa i prou, doncs no. Vine aquí, que tens una gent que és un públic anònim, i treu-te aquest cuc de voler posar en paraules, explicar què has volgut dir amb tot això. I la veritat és que funciona.
1: Podeu consultar tota la programació d'aquest festival que comença dilluns a cinemarpineda.org.

Un monitor d'equitació d'Arenys de Munt ha acceptat una condemna de gairebé 30 anys de presó per abusos sexuals a 9 menors entre els anys 2015 i 2023. L'acord es va assolir entre la Fiscalia, la Defensa i les acusacions particulars abans del judici a l'Audiència de Barcelona. Segons s'ha fet públic, l'acusat ha reconegut diversos delictes d'abusos sexuals a menors, abusos amb penetració, pornografia infantil, exhibicionisme davant de menors i tracte degradant. L'home haurà d'indemnitzar les víctimes també amb 62.000 euros pels danys morals i les seqüeles patides i complir 9 anys de llibertat vigilada un cop surti de la presó. Després de l'acord previ al judici a l'Audiència de Barcelona, en què ha acceptat gairebé 30 anys de presó. Troben un dofí llistat mort a la platja de Llevant de Santa Susana. Ahir al matí es va localitzar. L'animal feia aproximadament 2 metres de longitud i es trobava a la vora del mar. La policia local va activar el protocol corresponent i posteriorment els agents rurals i els tècnics de la Fundació CRAM van fer una primera valoració de l'exemplar. Un cop finalitzada aquesta inspecció inicial, el dofí va ser traslladat a la Universitat Autònoma de Barcelona, on se li practicarà una necròpsia per determinar les causes de la mort. Segons ha informat la policia local de Santa Susana, aquest tipus d'actuacions permeten obtenir informació sobre l'estat de la fauna marina i també contribueixen al reconeixement i la conservació dels cetacis al litoral mediterrani.

0: cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Aprovada per unanimitat una proposta per reforçar la seguretat vial de la C-32 entre Pineda i Calella. Ho ha aprovat la Comissió d'Interior de la Generalitat. La resolució ha estat a proposta d'Esquerra Republicana i reclama al govern diverses actuacions per reduir el risc d'accidents provocats per la presència de fauna salvatge, especialment senglars. El text preveu impulsar mesures d'il·luminació, reforçar la senyalització del tram i instal·lar tancaments o elements dissuasius per evitar l'accés dels animals en aquest vial. També planteja incorporar detectors de fauna i identificar els punts més crítics del recorregut per aplicar-hi actuacions específiques. Els dos accidents més greus a causa de senglars en aquest punt van ser al febrer de 2023 per la irrupció d'un senglar al vial de connexió amb la C-32 entre Pineda i Calella i que va provocar un xoc frontal entre dos turismes. Un professor de l'Institut Joan Coromines va morir en aquell accident i tres persones més van resultar ferides. El 5 d'agost d'aquest any també va haver un accident greu quan un motorista va resultar ferit en xocar contra un senglar al mateix accés. Al març del 23, el llavors alcalde Xavier Amor i Marc Buch, alcalde de Calella, van enviar una carta al conseller de Territori reclamant actuacions urgents en aquest accés compartit. Ara, la proposta ha estat aprovada per la Comissió d'Interior de la Generalitat, a proposta d'Esquerra Republicana, i caldrà, això sí, que es materialitzi. La portaveu d'Esquerra de Pineda, Mònica Palacín, ha remarcat que es tracta d'un problema compartit pels dos municipis i ha defensat la necessitat d'executar les actuacions previstes. I per la seva banda, el portaveu d'Esquerra de Calella, Xavi Pons Domènech, ha assegurat que l'objectiu és que l'acord es tradueixi en mesures concretes sobre el terreny. Els usuaris de Rodalies ja disposen d'una nova aplicació mòbil oficial que incorpora més informació en temps real i facilita la consulta dels trajectes habituals. L'anterior app ha deixat d'estar disponible i ara cal utilitzar aquesta nova aplicació. La nova app de Rodalies permet consultar els pròxims trens que arriben a una estació i seguir el servei en temps real. L'aplicació també permet guardar estacions i trajectes com a favorits, consultar incidències, accedir a mapes de la xarxa i comprar bitllets des del mòbil. Entre les novetats hi ha un buscador amb intel·ligència artificial que permet plantejar consultes amb llenguatge natural, indicant origen, destinació i dia i hora del viatge. També es poden fer cerques per veu. Recordem que alguns usuaris havien creat de forma altruista aplicacions alternatives a l'oficial.

0: Milers de descàrregues d'usuaris, i és que l'antiga aplicació de Rodalies no oferia prou informació i tenia molts errors tècnics. Ara l'han renovada i ja es pot baixar a iOS i Android. Prop de 10.000 alumnes del Maresme rebran ajuts de menjador aquest curs. Pineda és un dels municipis que es beneficia dels serveis educatius que gestiona el Consell Comarcal del Maresme per aquest nou curs, i entre les escoles on es presta el servei de menjador gestionat pel Consell Comarcal hi ha l'Escola Antoni Doltra i l'Escola Mediterrània de Pineda. D'altra banda, el conjunt de la comarca del Maresme, el Consell Comarcal, ha atorgat gairebé 10.000 ajuts de menjador escolar després de rebre 12.500 sol·licituds. La dotació inicial destinada a aquest programa és de prop de 12 milions d'euros. Els gegants de Pineda han rebut una felicitació molt especial amb motiu del seu 40è aniversari. Gerard Quintana, cantant de Sopa de Cabra, els ha dedicat un missatge especial a través de les xarxes. El músic ha destacat que la colla gegantera i la banda comparteixen aniversari, ja que totes dues van néixer el 1986. Ha dit que 40 anys després, tant els gegants de Pineda com Sopa de Cabra continuen actius. Escoltem el missatge de Gerard Quintana.
1: Ei, felicitats a la colla de gegants de Pineda. El 1986 van passar moltes coses potents, i són potents perquè 40 anys després encara duren, i el que queda. Feliç de compartir aniversari amb els gegants de Pineda des d'aquí, des del Sopa, i podríem fer una llarga llista de coses que van passar el 86, tinc uns companys que anàvem junts a classe, els germans Roca, el Joan, i que també estan celebrant 40 anys del celler de Can Roca. O sigui que imagina quina combinació. La colla gegantera de Pineda amb el Sopa menjant tots el celler de Can Roca. Seria l'hòstia, eh? Va, una abraçada gran. Salut i enhorabona. Felicitats.
0: Un missatge de Gerard Quintana que podeu veure a l'Instagram dels geganters i grallers de Pineda. Passem a d'altres qüestions. La policia ha detingut a Palafolls l'home que havia robat un vehicle a Blanes i que va protagonitzar una persecució policial. La fugida va acabar amb un accident a la zona de Marreixac. Segons diversos testimonis, l'home podria anar armat amb un ganivet. Per la zona de l'accident, el sospitós va fugir a peu i es va amagar per la zona. Finalment el van trobar a Mas Reixac. En l'operatiu van participar les policies locals de Blanes, Tordera, Palafolls i també els Mossos d'Esquadra. Arenys de Mar serà l'escenari de les jornades antifeixistes els dies 25 i 26 de setembre, organitzades per la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme. L'objectiu, segons ha explicat la plataforma en un comunicat, és recuperar aquest espai de trobada a la comarca i impulsar la lluita antifeixista i també unir forces i arribar a més persones. La programació es farà els dies 25 i 26 al Casal Popular Norai. També destaquem que la Unió Esportiva Handbol Calella i l'actor Joan Pera donaran el tret de sortida a la Festa Major de la Minerva i també a la Fira de Calella. La Unió Esportiva d'Handbol Calella és una de les entitats esportives amb més trajectòria i arrelament al municipi. Serà l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major. I la Fira de Calella i l'Alt Maresme estrenarà per primera vegada un pregó propi que serà a càrrec de l'actor maresmenc Joan Pera. La fira enguany reunirà 90 expositors, més de 20 actuacions i també una cinquantena d'activitats gratuïtes per a tots els públics. Entre les novetats d'aquest any destaca l'espai Cultura de Mar i Damunt, dedicat al Maresme i la seva identitat. Tot això serà a la Fira de Calella, que celebrarà del 22 al 27 de setembre. I el temps en una jornada encara marcada per la inestabilitat, tot i que deixem enrere els forts aiguats que van caure ahir i també aquesta matinada al conjunt del territori. A Pineda, però, van ser 9 litres per metre quadrat. Una informació de Jordi Pérez, el nostre home del temps.
2: La propera nit i matinada és probable que s'inflin nuvolades en zones litorals, per exemple, la costa de la Selva, zones del Maresme, es podran formar nuvolades potents d'intramar que podran tocar terra ferma, podran tocar sectors litorals. Aquesta inestabilitat nocturna es podrà perllongar doncs, força hores, fins demà al dematí, fins divendres al dematí. S'esperen ruixats localment intensos, no descartem algun nucli tempestuós d'intramar, però de forma local no descartem que poguessin tocar trams costaners. Per tant, avui, a banda de la calor, que serà molt moderada, pendents de la propera nit matinada d'aquesta inestabilitat. Demà divendres s'han d'obrir clarianes, la inestabilitat cada vegada, amb el pas de les hores, s'anirà restringint mar endins, i aquí, doncs, bé, doncs, núvols al dematí, però segurament amb el pas de les hores s'aniran obrint clarianes i tindrem, doncs, estones de sol pels vols del migdia a la tarda. Posteriorment, en principi, no esperaríem precipitacions en hores diurnes del divendres.

0: mantenir la ment activa arriben els tallers de la memòria a Pineda. Un espai d'activitats i exercicis pràctics per estimular i millorar la memòria amb una sessió setmanal d'hora i mitja durant 12 setmanes. Els tallers de la memòria són per a persones de 65 anys o més empadronades a Pineda i comencen el 22 de setembre a Pineda Centre i el 23 a Poblenou. Inscripcions a serveis socials al carrer Major 44 o al passeig Diputació 8 de Pineda.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou! Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda, obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: La Comissió d'Interior ha aprovat per unanimitat la proposta d'Esquerra Republicana per millorar la seguretat al vial de connexió de la C-32 entre Pineda i Calella. La resolució reclama al govern diverses actuacions per reduir el risc d'accidents provocats per la presència de fauna salvatge, especialment senglars. En aquest punt hi ha hagut accidents molt greus. Recordar que un professor de l'Institut Joan Coromines va morir i tres persones més van resultar ferides el 2023 arran d'un accident provocat per un senglar. També el 5 d'agost d'aquest any un motorista va resultar ferit en xocar contra un senglar al mateix accés de la C-32. Els usuaris de Rodalies ja disposen d'una nova aplicació mòbil oficial que incorpora més informació en temps real i facilita la consulta dels trajectes habituals. Entre les novetats hi ha un buscador amb intel·ligència artificial que permet plantejar consultes amb llenguatge natural, indicant origen, destinació, dia i hora del viatge i també es poden fer cerques per veu. El Consell Comarcal ha atorgat al conjunt de la comarca gairebé 10.000 ajuts de menjador escolar, després de rebre 12.500 sol·licituds. La dotació inicial destinada a aquest programa és de prop de 12 milions d'euros. Els gegants de Pineda han rebut una felicitació molt especial amb motiu del seu 40è aniversari. I és que el cantant de Sopa de Cabra, Gerard Quintana, els ha dedicat un missatge especial a través de les xarxes. El músic ha destacat que la colla gegantera i la banda Sopa de Cabra comparteixen aniversari, ja que totes dues van néixer l'any 1986. Detingut a Palafolls, l'home que va protagonitzar una persecució després de robar un cotxe a Blanes. Arenys de Mar acollirà unes jornades antifeixistes els dies 25 i 26 de setembre. Estaran organitzades per la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme. La Unió Esportiva Handbol Calella i l'actor Joan Pera duraran el tret de sortida a la Festa Major de la Minerva i també a la Fira 2026 de Calella, que celebrarà del 22 al 27 de setembre. Hi haurà dos pregons, un de la Festa Major i l'altre de la Fira. I el temps, ambient més agradable, més fresc i amb un repunt de ruixats que arribarà de cara a la nit i matinada.

Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

Són les 9. Ràdio Pineda.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6